wọn. Kí Olúwa kó bojú wò ọ́ láti òkè wá, kí ó sì fún ọ ní àlàáfíà. Àlàáfíà nínú àgọ́ ara rẹ, àlàáfíà nínú inú.

Ìgbà ríran, ìgbà dídákẹ́ àti ìgbà fífọhùn, ìgbà fífẹ́ àti ìgbà kíkórira, ìgbà ogun àti ìgbà àlàáfíà. Èrè kí ẹni tí ń ṣiṣẹ́ nínú èyí tí ó ń ṣe làálàá.